0: euroyackpot11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: En Onda Cero, t'acostem la música que es fa a la terreta.
3: Si el nuestro objetivo es acostar la buena música que es fa en la nuestra comunidad, per descomptat, el Sis de la Fumiga son dels grups més destacats de la nostra regió. 13 anys d'èxits, més de 500 concerts a la seva esquena, tant dins com fora la nostra comunitat. Una música vitalista que convida a viure i uns directes plens d'energia i potència que fan d'aquest grup un dels imprescindibles en la història de la música de la nostra regió. Lamentablement, fa uns mesos van anunciar que s'acomiaden dels escenaris. Ho faran en un gran concert en un recinte tan emblemàtic per a la nostra comunitat com és el Roig Arena. Serà el pròxim dia 24 d'octubre d'enguany, un concert que volen convertir en una festa de celebració de la música valenciana, amb multitud de col·legues de professió i sorpreses. En eixe concert no faltaran temes tan importants com aquest Mediterrània, que és la descripció perfecta de com som els valencians.

0: más allá.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: En cada partido jugamos todos con nuestros precios imbatibles, como la costilla de cerdo Carrefour Origen España a 4,89 € el kilo, hasta el 31 de mayo.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Llega la nueva temporada de Salta.
4: ¿Tengo un plan? Bueno, tengo un planazo.
3: Presentado por Manel Fuentes.
5: Fíjate, no tengo duda ninguna.
6: Salta. Solo una es verdadera.
7: ¿Verá la gloria o verá las estrellas al caer? La suerte está echada.
3: Salta, estreno de la nueva temporada. El miércoles a las 11 de la noche en Antena 3.
8: Ya disponible en Atresplay.
9: Onda Cero Valencia.
10: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
11: Todo van sorgir a Gandia, a mitjan de la dècada del 2010. Impulsat per músics compromesos amb la cultura local. Des dels seus inicis van apostar per cantar en València i per una fusió d'estils que trencava amb les normes del gènere. L'aventura va començar amb Tempestes venen del sud, el seu primer disc. En ell combinaven el millor ritme amb lletres crítiques sobre temes socials, la qual cosa els va donar visibilitat i reconeixement dins del panorama alternatiu. En treballs posteriors, com Raval i Llepolies, el grup va consolidar el seu so i va ampliar el seu abast. De fet, han sigut reconeguts a l'àmbit cultural valencià. El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Viñarroc i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Tot ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar.

vol dir animar-se, ajuntar-se amb gent, tindre ganes de fer alguna cosa junts. Però en realitat és molt més que això. A Castelló i en molts punts del nostre territori, fer comboi és una actitud. És ese moment en què algú ho diu. Va, fem comboi. I sense pensar-ho massa, alguna cosa canvia. De sobte apareixen plans, un esmorzar se llarga, una cervesa que no era prevista i una vesprada que acaba sent nit. Fer comboi és dir que sí. És no quedar-se a casa, és deixar-se portar un poc, perquè així, quan hi ha comboi, les coses passen. I moltes vegades passen sense haver-les buscat.